0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Salud no explica por qué bajan las operaciones en Sonspasos en los primeros cuatro meses del año, pero la oposición pide la dimisión de la consellera de Salud, Manuela García.
3: Li demanem que també siguin capaços de gestionar millor els recursos que tenim. Basta veure avui les notícies que veiem entorn de Sonspasos. Com la gerent de Sonspasos, què és que està fent? Està fent que hi hagi, per les mateixes operacions de cirurgia, menys encara, s'hagi de pagar el doble. ¿Com s'explica això?
2: Bueno, se lo estamos contando aquí en las personas pasas. Disparan los cuatro primeros meses del año un 60% del gasto en operaciones quirúrgicas extraordinarias. Y esto es lo que ha dicho Marc Pons del PSOE.
3: No estan defensant els interessos davant del govern d'Espanya i aquí, a les Illes Balears, els recursos públics de sanitat els estan malbaratant. Els demanem valentia y capacidad de gestión, y si no, fascinismo es consellera.
2: La consellería dice que el incremento de gastos se debe a la subida de operaciones que se hacen por convenio más caro, pero no ha dado ninguna explicación más. Es martes 9 de junio, hay más asuntos del día. Allí en el Parlamento, la presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha vuelto a cargar hoy contra AENA por, entre otras cuestiones, prever que el aeropuerto de Palma llegue a los 36 millones de pasajeros. Esto es lo que ha dicho la presidenta.
4: El documento de regulación aeroportuaria, DORA, preveu arribar a 36 milions de passatgers a Palma. Ara se preveu una ampliació faraònica de l'aeroport d'Eivissa. S'ha quedat retratant negant-se a retirar una campanya que la pròpia empresa anunciant antes que generava malestar.
2: Eso es lo que ha dicho la presidenta del govern. En la izquierda le acusan de no hacer nada. Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca.
5: El turisme no és un problema. 20 milions de turistes, un territori de 5.000 quilòmetres quadrats i un milió d'habitants, és un problema. Una economia que depèn en un 80% d'un sol sector econòmic és un problema. Una pressió humana insostenible des del punt de vista dels recursos, dels serveis i de les infraestructures és un problema.
2: Más asuntos hoy. Aquí en las hemos conocido la historia de Usman Umar. Se fue de su país, de Ghana. A los 12 años llegó a Europa después de atravesar África en un viaje que duró 5 años.
6: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues atravesó el Sahara a pie, cruzó el mar en patera hasta llegar a Barcelona en 2012. Fundó la ONG Nasco Feeding Minds para intentar evitar que los jóvenes de Ghana precisamente se embarquen en viajes mortales como el que él mismo hizo. Así nos ha contado su historia aquí en la SER.
7: Pues salí prácticamente con una pureza de niño de 12 años, con ilusión, ganas, fascinación. Y bueno, después tuve la mala suerte de caer en manos de traficantes que nos prometió el paraíso, pero que no existía y que no llegaba, tampoco había forma de llegarlo, y había que caminar durante más de 5 años para cruzar más de 8 países, desiertos, mares, países sin conflicto, y en fin, prácticamente es que vivir una vida esclavizada para poder finalmente llegar aquí, creyendo que más del 97%.
2: Su historia llega a los cines de todo el país el 26 de junio, pero antes, esta tarde, en apenas nada, 10 minutos, Viaje al País de los Blancos se va a preestrenar en Palma, gracias a Mallorca, Sansa Fam y a Ficine. Temperaturas más altas de lo habitual, noches tropicales y varias olas de calor. Esas son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para este verano en Baleares. Lo ha explicado la delegada María José Guerrero.
8: Lo normal en verano, hay como dos partes. Una primera parte en la que los días son largos, hay estabilidad en la atmósfera, predominan los cielos despejados. Empieza a haber algunas olas de calor, también días cálidos o muy cálidos, pocas lluvias, algunas acompañadas de barro, y ya a partir de la segunda mitad de agosto puede llegar alguna perturbación sobre el Mediterráneo, sobre las Islas Baleares, y puede haber algunos días nubosos. Las temperaturas empiezan a suavizarse lentamente y puede haber aquellos primeros chubascos y tormentas intensas.
2: Y en Menorca, uno de cada cinco vehículos circula con la ITV caducada. El Conse de Menorca aprueba definitivamente el proyecto de explotación de la futura ITV, que es un paso clave para intentar poner fin al grave colapso del servicio en la isla. Radio Menorca, Edu Zendán.
9: La aprobación llega después de meses marcados por los problemas en la gestión del servicio, con importantes retrasos en las citas y largas listas de espera que han generado numerosas quejas entre particulares, profesionales y talleres mecánicos. De hecho, se calcula que un 20% de los vehículos de la isla circulan sin ITV. El nuevo modelo contempla la gestión de las estaciones fijas de Maui y Ciutadella, así como un nuevo servicio móvil para vehículos agrícolas y ciclomotores. El objetivo es modernizar el servicio y dar respuesta a la creciente demanda que en los últimos meses ha puesto de manifiesto las limitaciones del actual sistema. Escuchamos al conseller de Movilidad de Menorca, Juan Manuel Delgado.
10: A partir de ahora y con este acuerdo, el Consejo Insular avanza en las actuaciones para la nueva concesión de servicio de ITV. En estos momentos, el Departamento de Movilidad está inmerso en la redacción y revisión de los pliegos de condiciones y criterios de valoración que deberán regular la futura licitación y también en la tramitación de la ordenanza correspondiente.
2: Son las 7:26.
11: Firme te ofrece la información del deporte.
2: El deporte, Alberto Hernando, adelante, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Chisco Campos, protagonista hoy en Ser Deportivos Baleares, el miembro del staff del Real Mallorca, exfutbolista, pondrá rumbo a Tarragona, al Nàstic, ya de forma oficial se anunciará mañana. Hoy ha estado con nosotros en el programa.
13: Esa oportunidad, lo primero que se me viene a la mente cuando me aparece es, tienes que ir a por ella. Tienes que ir a por ella y pensando tanto fría como en caliente, todos mis razonamientos me llevan a que tengo que dar el paso por un bien mío de intentar crecer, de intentar...
12: También ha sido protagonista Molondro, Miquel Molondro, el presidente del Poblense, Óscar Troya, que está en unas horas definitivas, oferta del Atlético Baleares para el actual entrenador del Poblense. Y esto ha dicho en la antena de la cadena SER su presidente.
14: En aquest moment no tenim entrenador, Óscar Troya mos ha de contestar demà i a partir d'aquí anirem moguent les peces que haguin de mestre. En primer lloc, ets entrenador.
12: De momento, una respuesta pendiente, la de Óscar Troya, que podría convertirse en próximo entrenador del Atlético Baleares.
2: Gracias, Alberto.
11: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Pues enseguida ponemos nota a la actualidad.
15: Cuando solo escuchas tu voz, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista, más voces, más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos, Cadena SER.
1: La Ventana de Baleares, en tres notas.
2: Ponemos nota a la actualidad, como siempre, con ellas. Marga Moll, desde Radio Mallorca. Marga, bienvenida.
16: Muy buena tarde.
2: Desde el estudio de Radio Menorca, Àngels Andreu. Àngels, ¿cómo estás?
17: Muy buenas tardes.
2: Y puntúa también desde Ibiza, Fanny Tour. Fanny, buenas tardes, ¿qué tal?
18: Hola, buen vespre, ¿cómo va?
2: Bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar con el cero, con ese suspenso clarísimo, Marga.
16: Bé, cero seria, ara que estem ja en juny, el dia 28 de juny és el dia de l'orgull, i volia fer referència, diguéssim, tant en xarxes, a tot el que hi ha a nivell, diguéssim, d'atac en el col·lectiu que... del col·lectiu homosexual. Ja darrerament crec que també hi ha l'acord del Parlament que crec que és de l'octubre del 23 que feia referència que sí que posarien la bandera LGTBI, i ara diguéssim el president del Parlament que està dient que no, vull dir, s'està vulnerant els drets d'un col·lectiu en plena democràcia respecte, diguéssim, en aquest tema, per tant, la defensa d'aquest col·lectiu i que en democràcia la diversitat i la llibertat sexual ha d'estar totalment present. I l'altre dia, si me permets, aquest informe fa molt poc de l'UNICEF que feia referència a l'estadística esgarrifosa de l'ús d'internet. Exacte, sí. Que ens donava unes dades esgarrifoses que ens diu un 56% dels infants, és a dir, infants de primària que tenen un mòbil i un de cada tres consum de pornografia. Per tant, cal actuar i fer mesures contundents respecte a l'ús del mòbil. I hauria d'estar totalment prohibit, diguéssim, pràcticament fins als 16 anys.
17: Àngels, tu zero.
19: Estic d'acord amb la companya de Mallorca. Jo crec que seré poc popular, però el meu zero va per els vals de descomptes. Uh-huh. El govern balear ha tornat a activar la campanya per cada 20 euros de compra de producte local en paga 10. Aquesta edició compta, de més, amb 1 milió d'euros i amplia el límit de l'any passat de 60, crec que eren enguany fins a 100. Però ja cada vegada que s'anuncien nous bonus per al comerç local, la gent hi acudeix perquè necessita estirar els doblers per comprar productes bàsics, però per jo són pa i circ. Fan pujar les vendes uns dies, però no solucionen res de fons. El comerç local no necessita més promocions puntuals, sinó oxigen estructural a través de bonificacions fiscals i d'altres ajudes.
17: Fanny.
20: Bé, idò. El meu zero també era per, com s'acompanya, per el president del Parlament i per la seva croada personal i ideològica contra el col·lectiu LGTBI. I bé, i per donar-ne una altra, bé, tornem a començar la temporada i tornem en les dramàtiques circumstàncies i escenes de...
17: Hemos perdido esa conexión con Fanny, pero enseguida la vamos a recuperar. Vamos a seguir nosotras, vamos con más puntuaciones, con el 5, con el aprobado justito. Àngels, tu 5.
19: El meu 5 va per la regularització de l'entrada de vehicles. Certament s'han de posar límits a l'entrada de vehicles perquè cada any hi arriben molt més cotxes des que Mallorca pot assumir, i dic Mallorca perquè... a Menorca ni se la siente ni se la padece, no? Mm-hmm. Un aprovat per marcar un topall anual per reduir els cotxes de lloguer, per cobrar una taxa d'accés i deixar fora el control de residents i d'altres casos justificats, però un 5 perquè la proposta, vaja, el meu punt de vista, arriba tard, no?
17: Sí.
19: Dóna a pensar que s'ha planificat així a posta per no encarar la pràctica i les crítiques dels sectors abans de les eleccions. Hi ha canvis que s'han d'encarar políticament el primer any de mandat i sembla que s'ha fet així, tot i que fos un clam popular a totes les illes, no? Menorca ja se'n ressent el mes de juny i no ha fet res.
16: Mm. Coincides que amb tu, Àngels, sí, de fet el 5 meu anava en aquest sentit. És una proposta que tots els grups del Consell de Mallorca, excepte Vox, que diguéssim a fer aquesta limitació d'entrada de vehicles, però si miram una micona totes les dades, veiem que el 81% dins, en el cas de Mallorca, tot el que serien els moviments són els residents, per tant no és aquests 400.000 vehicles que entren a Mallorca, i a més que en els darrers 25 anys s'ha incrementat moltíssim, un 66%, i en canvi la població un 44%. Què vull dir tot això? Que és una mesura tard, com dius tu, Àngels, però també és una mesura totalment insuficient. Estem parlant de que s'ha d'eliminar el lloguer turístic, s'ha de fer apostar formament per el transport públic i posar mesures valentes de cara a la saturació i el col·lapse que tenim. Nachu us comentava la problemàtica en quant a la notícia que tenim a nivell de la gestió de son espases. Per tant, els serveis públics haurien de ser l'essència de la gestió, sigui del Consell, sigui del Govern, sigui d'un Ajuntament. Per tant, més transport públic, bona gestió pública, perquè la saturació i el col·lapse ho menja tot.
17: Ahora sí podemos escuchar a Fanny. Fanny, estamos ya con el 5.
20: Válido, yo es meu cero, ya no lo digo, ¿no?
17: No, puedes acabar con tu cero, con esa puntuación que nos vale. Hemos quedado a medias. Venga, vamos con el 0 sí. Y luego ya con el 5.
20: Sí, bé, molt ràpid. Jo també, el meu zero era pel president del Parlament, per la seva croada personal i ideològica contra el col·lectiu LGTBI, i com que això també una mica per tot el que està passant amb l'altra volta a principi de temporada, sí. En gent que en cau pels balcons, etc, que és un desastre. I el 5 meu és una mica una mitjana, com sempre que faig, un zero sí. Entre que està passant, tot el que està passant a Gaza amb un genocidi en directe, que no podem al·legar ignorància com quan va passar parlo de l'Holocaust, i la mitjana és a 0 i és a 10 per la gent que sí que s'implica, que protesta, que va allí com a voluntaris, etc.
17: Àngels, vamos a acabar con el sobresaliente.
19: Sí,
17: que has elegido, a ver.
19: El meu és per un sector que m'animora, per l'educació 03. Sí. Per fi, les escoles infantils han fet visible la seva precarietat. Són tan educacionals que fins ara remugaven poc i, bueno, pateixen unes ràtios que res tenen a veure amb les responsabilitats que suposa una aula formada per un grup de nadons. La conselleria, em sembla que ahir, va anunciar la revisió de el famós decret de mínims i l'elaboració d'un nou decret de menjadors. També preveu assumir progressivament la gestió de centres públics de 03 i confiem en que això sí sigui realitat abans de les eleccions.
17: Marga.
16: Totalment d'acord, avui coincidim molt, Àngels, en quant a les 10.
19: Sí, i som políticament correctes, si no hem ratllat del papa.
16: Jo anava a xerrar poquet del papa.
19: Però no me li donaràs un 10 o sí?
16: Jo no diria exactament un 10 en el papa, però sí que el que va passar ahir en el Congrés, aquest alt respecte i els valors que de qualque manera el cristianisme, l'humanisme, digueu-li com vulgueu, l'importància del diàleg, de trobar consens, que la classe política ha de trobar aquest punt d'encontre perquè la crispació se trasllada, diguéssim, en el dia a dia de la ciutadania i no és bo. Crec que hem d'arribar a punts de trobar consens i poder trobar pautes per poder dur endavant les polítiques, perquè si no anem enlloc. I per tant, benvingut a aquesta arribada i que espero que sigui de profit, i per tant, són aquests valors. I es deu també, si m'ha permès just, eren quan també en Biel Mesquida, Premi d'Honor a les Lletres Catalanes, per tant, un gran referent mallorquí, i per tant, molt benvingut.
17: Fanny, nos queda un minutito y medio, así que tu 10 o tus 10es, para qué o para quién?
20: El meu 10 també. Mira, també eren dos perquè m'imaginava, però el meu 10 també és per enviar el Mesquida per ser el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Vaig tenir dos un de sèrie ahir, ho vaig viure a la nit en directe, molt emotiva, i també
17: però
20: un dia un
17: 10
20: perquè
17: avui
20: és el Dia Internacional dels Arxius. Avui ho estem celebrant aquí a Eivissa, l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Sense arxius no hi ha memòria, no hi ha cultures, patrimoni documental s'ha de reivindicar tots els dies de l'any, però bé, avui és un dia per celebrar llarga vida dels arxius històrics i que tinguin recursos i fons, sobretot això.
17: Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, como siempre, a las tres. Marga, Moll, Àngels, Andreu, Fanny, Tur, muchísimas gracias. Dentro de un mes más.
16: Muchas gracias.
17: Que vaya muy bien.
19: Gracias.
17: Y a ustedes, hasta mañana. Juan Andrés Sánchez, como siempre, al frente de la dirección técnica. Volveremos mañana a partir de las 7:20 de la tarde. Hasta mañana. Adiós.
0: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.